0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. Què tal? Molt bon dia. Falta un quart d'hora per les 8. El dia de l'eclipsi ja és aquí. El govern ha activat l'Eclipval, el Pla Territorial de Protecció Civil, que coordinarà el major dispositiu de seguretat desplegat mai a les Balears. S'hi participen des de l'exèrcit fins a les policies locals. Des de primera hora del dematí es començaran a aplicar restriccions al trànsit, si bé es preveu que el gruix entri en vigor a partir de les 3 de l'hora baixa. El govern demana seny i mantindrà reunions periòdiques al llarg del dia. Preocupa especialment el risc d'incendi avui. Tots els municipis de l'arxipèlag es troben en alerta 4, el nivell màxim per perill de foc. És dimarts, 12 d'agost. Paco Lagunas, el control tècnic, us saluda a Xisco Díaz, repassant més titulars amb Paula Bendito. Tres noves pasteres arriben a Formentera.
1: 60 persones van ser interceptades a la Pitiusa Menor a bord de tres embarcacions. Les dues primeres van ser localitzades per la zona de la Mola i la darrera va ser interceptada a 20 milles del sud de l'illa.
0: La fiscalia investiga Pedro Bestard
1: pel suposat ús fraudulent de cotxes oficials de la institució insular. El Ministeri Públic ha obert diligències contra el dirigent de vots arran de la denúncia presentada pel PSIP, que considera que l'ús privat continuat de vehicles públics podria ser constitutiu, entre d'altres, d'un delicte de malbaratament.
0: I en els esports?
1: La mallorquina Estela Tonraz ha acabat cinquena a la final del 200 metres escena dels europeus de natació. D'altra banda, Hugo González de Oliveira s'ha ficat a la final de la mateixa prova en la categoria masculina. La disputarà avui a hora baixa i el seu objectiu és penjar-se un metall.
0: Consultam la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia. Jordi Urios, bon dia.
2: Bon dia. Avui a Balears, les temperatures amb pocs canvis o en descensos locals, encara amb valors significativament alts, especialment a l'interior de l'illa de Mallorca. Avui s'esperen màximes de 36 graus a Palma, 34 a Mahó i Eivissa, 31 a Formentera. A partir de demà comença un descens lleuger d'estos valors màxims. Pel que fa al cel, poc ennuvolat o clar, amb algun núvol alt a la tarda, a l'hora de l'eclipsi podria quedar algun núvol a les Pitiuses. A la resta s'espera cel clar i bona visibilitat general. Pel que fa al vent, avui bufarà fluix de component est amb brises costaneres. És una informació d'EMET.
0: I també volen saber com s'està circulant per les carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Femenia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobant tràfic fluid a les principals carreteres de Mallorca. Només tenim tràfic lent i durades intermitents a l'arribada de la Palma per l'autopista Vinca i l'autopista Llumilló. Això és per ara, bon dia.
0: Com dèiem, ja estan desplegats sobre el terreny els efectius del Pla Especial de Seguretat que ha elaborat el govern per avui, en aquest dia de l'eclipsi. Hi ha agents de Policia Nacional, local, de Protecció Civil i Serveis Forestals mobilitzats a zones mediambientalment sensibles. I també l'exèrcit es presenta a la Serra de Tramuntana per fer vigilància i tasques de prevenció a les zones forestals. L'objectiu és evitar des del primer moment que es produeixin concentracions primerenques de persones.
1: A les 8 del dematí es començaran a tallar els primers carrers i carreteres. El govern va activar ahir migdia ja l'Eclipval, el Pla Territorial de Protecció Civil, que coordinarà tot el dispositiu de seguretat. Escoltant Pablo Garriz, el director general d'Emergències, en acabar la primera reunió del SECOPI.
4: Ya tenemos una parte del operativo controlando el territorio, evitando también que haya concentraciones tempranas de personas en zonas no permitidas o incluso elementos o vehículos aparcados en esas zonas también que mañana tendrán restricciones. Por tanto, ya estamos en alerta con todos los operativos encima de la mesa.
1: A partir de les 9 del dematí, l'operatiu funcionarà a ple rendiment. Les restriccions es podrien avançar en cas de detectar saturació i perill. Algunes zones se farà especial seguiment a les àrees més sensibles de l'arxipèlag. Preocupa, per exemple, l'elevat risc d'incendi que hi ha a la Serra de Tramuntana. Però el principal problema per calcular el perill real ara mateix és que se desconeix la quantitat de persones que hi haurà. Un dels aspectes també que més preocupa el govern és el risc d'incendi, i és que avui tots els municipis de les Balears estan en alerta 4, el nivell màxim d'alerta. És per això que es desplegaran 200 efectius de l'IBANAT i dels agents de Medi Ambient. I des del govern insisteixen en demanar a la població que eviti desplaçaments innecessaris si des de casa seva tenen bona visibilitat de l'eclipsi. Escoltam la presidenta del govern, Marga Proens.
5: Serem una de les zones que més se podrà gaudir d'aquest eclipsi total de aquest sol, un fenomen únic, però el més important és poder-ho gaudir. I per poder-ho gaudir, nosaltres demanem que facin cas a les recomanacions en els canals oficials. Concentrarà un nombre molt important de persones a diferents punts. Saben que hem habilitat 9 punts d'observació segura.
0: Totes les institucions i serveis públics s'han reforçat per atendre qualsevol incidència que hi pugui haver i també per garantir la seguretat. Entre ells, el Consell de Mallorca, que posarà en marxa un dispositiu extraordinari i mobilitat, desplegarà 70 persones a les carreteres de l'illa des de primera hora i s'enviaran també efectius dels bombers a Lluc i Formentor, zones on es preveu una alta afluència de persones. S'espera, de fet, molta afluència als jocs amb major visibilitat per a l'eclipsi i per evitar el col·lapse, govern i ajuntaments han establert restriccions a la mobilitat. Jaume Vinyes, bon dia.
6: Bon dia, Mallorca. Des de les 3 de l'hora baixa, si no abans, es tancarà tota la carretera de la Serra, la MA10, entre Andratx i Pollença. Restriccions d'accés importants també a la platja de Palma, ja des de les 8 del matí a les zones costaneres de Calvià i Llucmajor i també als fars de Ses Salines i Formentor i a punts elevats com els Puigos de Randa i Sant Salvador. A Menorca es tancarà la carretera entre es Mercadal i el Monte Toro i també els accessos als fars de la costa nord com Cavalleria o Punta Nati. A Eivissa, els talls de trànsit començaran ja a les 12 del migdia a l'aparcament d'accés a Cala d'Hort. Després, a partir de les 3 i de forma paulatina, es van generalitzant a la resta de cales del municipi de Sant Josep. I a Formentera restringirà només la carretera al Cap de Barberia i també a Cala Saona.
0: I la majoria de turistes que han triat les Balears per viure aquest fenomen ja han arribat a la seva destinació.
1: Un hotel de Solla va començar a rebre les primeres reserves per l'eclipsi fa més de 3 anys i mig. Ara té clients arribats des de diferents punts del món. Lluís Rullan és el president de l'Associació Hotelera de Solla.
7: Tenim americans, tenim canadencs, tenim gent de Corea del Sud, tenim escandinaus, tenim alemans, francesos...
1: Alguns fa mesos que preparen aquesta visita, d'altres, a més de l'eclipsi, podran gaudir d'experiències especialment dissenyades per a l'ocasió. A Menorca, per exemple, hi ha hotels que ofereixen experiències immersives amb ulleres 3D, sortides amb vaixell i paquets especials pensats per viure el fenomen des d'un lloc privilegiat. Però encara hi ha turistes despistats que arriben a les illes sense saber que avui seran a un escenari d'un eclipsi total.
8: We didn't know about the eclipse until just today.
9: La verdad es que no teníamos pensado en nada que tuviera que ver con el eclipse y ha sido la casualidad que lo vamos a ver aquí en primera línea. Súper contentos.
0: I on hi ha manco restriccions de mobilitat per veure l'eclipsi és mar endins. Els operatius previstos posen la confiança en els patrons de les embarcacions perquè es respectin les normes de navegació i fondatge.
6: Tot i així, una vintena d'embarcacions del Servei de Vigilància del Litoral patlaran per l'ordre. També ho faran les del Servei de Vigilància de la Posidònia. L'expectació per l'eclipsi fa preveure una pressió nàutica màxima i és que són molts els que han triat la mar per seguir el fenomen. És el cas d'en Sergi, que té un llaüt que normalment lloga, però aquesta vegada, tot i les nombroses peticions que ha rebut, ha decidit gaudir de l'eclipsi amb els seus amics.
10: Jo, com que és un moment únic, que crec que viurem una vegada tots, vull fer amb amics i família. També tinc un companyero que té aquí una barca i ens juntarem amb la colla d'amics de Sant Eugeni i sortirem a mig de la mà a veure-lo.
0: I si anem fins a Menorca, n'hi he vist també molta expectació de l'Observatori Astronòmic, on el grup d'aficionats que gestiona el centre ja ho té tot a punt per a la cita històrica.
6: Per a molts d'ells serà el primer eclipsi que veuran en directe, per això revisen fil per randa els telescopis que demà traslladaran fins a Cala Blanca i posen especial atenció en una peça clau, el filtre solar, imprescindible per protegir tant la vista com els equips. Joan Lluís Pons és el president de la secció astronòmica del Cercle Artístic.
11: És important tenir-ho tot preparat i que, sobretot, haver fet alguna prova en directe per veure que tot funciona, perquè hi ha una mica de nervis.
6: A banda del telescopi tradicional, també s'enduran un model intel·ligent. El programaran amb el mòbil perquè segueixi el sol de manera automàtica i enregistri tot el procés. Biel Torres és membre de la secció.
12: Són totalment automàtics que fan... I procurem de fer un timelapse per això, abans que mos surt.
6: Un debut astronòmic per a aquests aficionats que ja només depèn d'un factor, el mapa del temps, creuen els dits perquè el cel menorquí es mantingui ben ras.
0: Per la banda d'altres qüestions, 60 persones varen arribar ahir a Formentera a bord de tres pasteres. La primera d'elles amb 21 migrants va ser localitzada a les 7 i 10 del matí ja en terra, un hotel de la Mola. La segona cap a les 8 i mitja al far de la Mola amb altres 22 migrants. I la darrera poc després de les 2 i mitja de 7 persones interceptades a 20 milles del sud de l'illa. I més qüestions. Preocupació incertesa entre els més de 40.000 colombians que viuen a Mallorca després del recent terratrèmol de magnitud 7,4 a l'escala Richter que assolí el país. Hem parlat amb alguns d'ells, restauradors treballadors i treballadors residents a l'illa.
13: Mucha angustia por todo lo que está sucediendo, esperando que salgamos de esta, porque todo el mundo quiere seguir hacia adelante.
14: Como me dijeron aquí que me di cuenta, la llamé y no me contestaba y tampoco me respondía los mensajes, tampoco le llegaban y ya te imaginas cómo yo estaba aquí yo.
15: Me contestaron y me dijeron que estaban muy bien, pero había mucha tragedia.
16: Ha quedado la mitad de la ciudad destruida.
0: I un apunt judicial abans dels esports, perquè la Fiscalia investiga el vicepresident segon del Consell de Mallorca, Pedro Bestar, pel suposat ús fraudulent de cotxes oficials de la institució insular.
6: El Ministeri Públic ha obert diligències contra el dirigent de Vox arran de la denúncia presentada pel PSOE, que considera que l'ús privat continuat de vehicles públics podria ser constitutiu, entre d'altres, d'un delicte de malbaratament de dobbers públics. També demanen a la Fiscalia que requereixi al Consell Insular el registre de desplaçaments de Bestar.
0: I quan són les 7 i 56 minuts, parlem ara d'actualitat esportiva.
1: Els campionats d'Europa de natació, la mallorquina Estela Tonraz ha acabat cinquena a la final del 200 metres esquena amb un temps de 2 minuts, 9 segons i 5 centèsimes, molt a prop del podi. Tonraz arribava després de batre el seu millor registre a les semifinals i esperava poder fer un millor paper a la darrera prova, tot i que es mostrava contenta.
17: Esperava més, pero muy contenta porque solo yo y los que me rodean y han estado conmigo este año saben lo duro que ha sido esta temporada para mí, así que no puedo pedir más. He estado ahí luchando con las mejores de Europa y me quedo con eso, con muchas ganas de la temporada que viene. No me conformo con esto, quiero más, así que a por todas.
1: D'altra banda, Hugo González de Oliveira s'ha ficat a la final de la mateixa prova, el 200 metres esquena, en categoria masculina. La disputarà avui hora baixa i el seu objectiu és lluitar per un metall.
18: Seguimos pudiendo tener un poquito más de gas en los primeros 150, así que, bueno, hablo con mi entrenador y buscar otra vez nadar más rápido, que es el objetivo, ir pasando rondas y ya que es la final, pues buscar mejor marca.
0: Això en natació, però Pablo, hem de parlar també de futbol, perquè aquest cap de setmana comença ja la Lliga.
1: Sí, queden només 3 dies perquè el Mallorca doni el sus a la temporada amb el debut a la segona divisió contra el Valladolid dissabte a Somos. El darrer fitxatge, Josep Cerdà, ja s'ha incorporat als entrenaments i així ha parlat de l'entrenador Luis García.
19: Bueno, jo amb en Luis vaig xerrar fa poc, quan vaig arribar. És vera que d'esclub m'ho van transmetre que ell apostava molt per jo. Ja el coneixia perquè havia jugat un parell de vegades en contra i la veritat que molt content, de moment molt ben vell.
1: I sembla que la plantilla no està del tot confeccionada, tot apunta que Adrián Lisso serà el jugador vermell. El Mallorca hauria tancat ja un acord amb el Saragossa i l'extrem de 21 anys arribaria cedit amb opció a compra. Aquesta passada temporada ha jugat a la Lliga, cedit al Getafe, on va tenir un paper protagonista, sobretot a la primera part del curs.
0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. I quan queda poc més d'un minut i mig perquè siguin les 8 del dematí, anem a conèixer el que diuen les portades de la premsa de les Illes. Començam amb el diari de Menorca. La por al col·lapse du a tancar hores abans els observatoris de l'eclipsi, que evidentment centra pràcticament totes les portades de les Illes. També destaca una fotografia en aquesta primera pàgina del diari de Menorca. A la 18a edició del Fòrum Illa del Rei diu l'aposta de Menorca per recuperar el seu esperit emprenedor. Diario d'Eivissa, també un titular similar, els talls de carreteres a la zona zero de l'eclipsi començaran a migdia i la imatge de primera plana és per a una concentració de veïns contra el trasllat del nou mercat nou a Vila, a Eivissa. Periódico Eivissa, un titular clar, curt, expectació total i la imatge de portada és per a la reunió del SACOP i del govern per preparar aquest dispositiu que comentàvem quant a l'eclipsi, dispositiu de seguretat. És el mateix titular, expectació total, que comparteix amb última hora i també la mateixa fotografia de portada. I acabam el repàs en les portades de la premsa pel que fa a Diario de Mallorca. Diu tres famílies reials trien Mallorca per veure l'eclipsi. En canvi, la imatge de la portada és per aquesta concentració també que comentàvem abans, mobilitzats per Colòmbia, els ciutadans d'aquesta illa fincats a Mallorca que solidaritzen, diu, amb els afectats pel recent terratrèmol. Amb aquesta repassa a les portades arribam a les 8 del matí. Tornem amb més notícies a les 8 i 45 minuts a Ràdio 5.
20: Son las 8, las 7 en Canarias.
21: Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso.
20: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
22: Yo me he comprado las gafas en la óptica y estoy súper ilusionada.
20: Con las gafas, siempre con las gafas homologadas, porque hoy es el día, en unos años recordaremos este 12 de agosto de 2026, el día en que un eclipse total tiñó de oscuridad una tarde de verano. La luna cubrirá al sol por completo y España es hoy el mejor lugar del mundo para contemplar este fenómeno cuya franja de totalidad atravesará 13 comunidades. Será entre las 20:26 y las 20:34. El Observatorio de Yeves en Guadalajara funcionará como sede oficial, ofrecerá la señal institucional. Su director, Pablo de Vicente, cuenta qué es lo que vamos a ver, esa corona solar.
23: Y lo que vamos a ofrecer es la imagen del eclipse, la imagen del sol, cuando será ocultado por la luna, en luz blanca. El sol emite luz blanca y en esa luz lo que se observan son las manchas solares. Y sobre todo cuando la luna oculte completamente el sol, veremos como el aura del sol, que se conoce con el nombre de corona.
20: Hoy también hay que redoblar las precauciones. La DGT pone en marcha un dispositivo especial porque se espera un gran número de desplazamientos para contemplar el eclipse, y Protección Civil recuerda que estamos en riesgo extremo de incendios. Hay que ser muy cuidadosos en los lugares donde nos reunamos para contemplar el eclipse, porque los equipos de extinción todavía luchan contra dos grandes incendios, dos grandes fuegos en la península, en Huesca y en Huelva. Buscamos la última hora primero de ese fuego originado en la localidad onubense de Niebla. Guillermo García, buenos días.
24: ¿Qué tal? Buenos días. El incendio sigue siendo complejo, con hasta 7 frentes independientes, pero progresivamente el avance del fuego se va limitando gracias a la pequeña mejora ayer en el patrón meteorológico. Ha permitido, según anunciaba anoche el vicepresidente y consejero de emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, estrechar el perímetro del incendio. Aún así, todavía no pueden regresar a sus casas las casi 700 personas evacuadas preventivamente de municipios onubenses y sevillanos, y hay 12 carreteras cortadas entre las dos provincias.
20: Gracias, Guillermo. Vamos también a Huesca a ver cómo evoluciona el incendio de las Peñas de Riglos, que ha obligado a desalojar hasta 8 municipios. Aurora Martínez, buenos días.
25: Buenos días. Sí, en total 440 personas han pasado la noche fuera de sus casas a causa de un incendio que presenta una evolución desfavorable. Ya son 4.200 las hectáreas afectadas, con un perímetro que todavía no se ha consolidado, pero que estiman en torno a los 60 kilómetros. Esta noche los esfuerzos se han concentrado en intentar consolidar el flanco derecho y el flanco izquierdo. El desafío del día es hacer frente nuevamente a las elevadas temperaturas y al viento de componente sur. Se hará con un operativo reforzado que en este martes ya alcanzaba los 500 efectivos y la veintena de medios aéreos. Las carreteras A132 y A1205 permanecen cortadas en el tramo afectado por este incendio, que continúa en situación operativa 2.
20: Enseguida vamos a Ceuta y les contamos la última hora de ese terremoto en Colombia, donde la cifra de muertos se eleva ya por encima de los 200. Pero primero repasamos otras noticias del día con Juan Antonio Aparicio y Aisa Sánchez.
26: Dos hombres han sido detenidos en Aranda de Duero, en Burgos, como presuntos responsables de una agresión sexual a una mujer durante la celebración del festival Sonorama Rivera la semana pasada.
27: La denuncia fue interpuesta el fin de semana por la presunta víctima, que aseguraba haber sufrido la agresión fuera del recinto de conciertos. La investigación de la Policía Nacional continúa abierta para conocer los detalles de los hechos. Los dos detenidos ya han pasado a disposición judicial.
26: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a sostener que su país controla el estrecho de Hormuz y además asegura que es la última persona en confiar en Irán.
27: Dice Trump que no confía en Irán. ¿Por qué dices que confío en Irán?, le cuestiona el periodista, que le pregunta. Añade que tiene el control total del estrecho de Hormuz y que después de 50 años Irán ya no es el matón de Oriente Medio. Por último, Trump ha asegurado que la situación va de maravilla, mientras desde Irán afirman que Hormuz no será reabierto hasta el fin de la guerra, la liberación de sus activos y un alto el fuego que incluya el Líbano y Gaza.
26: El gobierno de la República Democrática del Congo acaba de actualizar la cifra de contagiados por el brote de ébola, también la cifra de personas fallecidas, que sobrepasa ya las 2.000, ascienden a 2.061.
27: Una cifra que se ha duplicado en los últimos 20 días.
28: According to the National Health Authorities,
27: Las autoridades sanitarias nacionales registraron un promedio de unas 50 muertes diarias durante ese periodo, según dice el portavoz adjunto de la ONU, Farha Haq. La Organización Mundial de la Salud asegura que muchos de los contagiados en comunidades rurales llegan a los centros de salud demasiado tarde o no pueden recibir atención médica.
26: Hoy entra en vigor el nuevo reglamento europeo de envases y residuos que pondrá coto a plásticos o materiales químicos usados en la industria alimentaria. Se aplicará, eso sí, de forma progresiva.
27: Lo primero será limitar los llamados químicos eternos que se emplean en los envases alimentarios. En 2028, la hostelería deberá usar

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Molt bon dia, és la una i mitja d'aquest dimarts 12 d'agost, jornada històrica per l'eclipsi d'avui hora baixa que ja s'està fent nota.
1: He traído dron con varios cargadores portátiles para grabar casi una hora y media. He traído también una cámara.
2: Estem fent un viatge d'una setmana. Es tracta d'un gimnàs de San Francisco, que són tots membres del gimnàs, i estem fent un viatge d'una setmana amb motiu de l'eclipsi.
3: El passarem per d'allà, dinarem a uns amics i després baixarem a Sacala i farem una petita excursionata a veure si tenim sort i podem veure l'eclipsi.
0: Són algunes de les veus sobre com es prepara la gent a les Balears per veure l'eclipsi, un fenomen que ha provocat restriccions de trànsit a molts punts. La carretera de la Serra de Tramuntana a Mallorca, l'accés a Sacalobre i a Puntanati a Menorca. També està tallada la carretera, per exemple, Andratx-Santelm o la carretera de Ses Salines al Parc Indestrenc, entre d'altres. De moment, tranquil·litat, segons Pablo Garri, director general d'Emergències del Govern.
4: De los 205 o 210 incidentes que hemos tenido esta mañana en el 112 registrados, solamente dos están vinculados con el operativo. Por tanto, desde esta parte podemos decir que hay una tranquilidad importante en este aspecto.
0: Amb Julia Blasco, el control tècnic, us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Paula Bendito. Arriba una nova pastera a Formentera.
5: Amb 11 migrants que sumen els 60 interceptats ahir a la mateixa illa. A més, la Policia Nacional ha detengut a Eivissa 14 persones, una d'elles menor d'edat, acusades de patronatjar 9 pasteres. El mes passat, almenys 3 d'elles s'han ingressat a la presó.
0: Els menors d'edat, des d'avui, ja no poden comprar begudes energètiques a les Balears.
5: Avui ha entrat en vigor el decret llei que regula la seva venda. Són productes perillosos que poden crear addicció i dependència, ja que contenen una gran quantitat de cafeïna i sucre. Manuel Moñinos, el president del Col·legi de Nutricionistes i Dietistes de les Balears.
6: És una medida preventiva de salut pública para proteger a los menores de este tipo de bebidas, que pueden crear adicción, problemas psicológicos, cardiovasculares e incluso dependencia, además de trastornos del sueño, hipervitaminosis y también incrementar el riesgo de obesidad por el alto contenido en azúcares.
0: Els policies locals de Palma cobraran a partir d'aquest mes un plus de fins a 400 euros mensuals.
5: La Junta de Govern ha donat avui el vistiplau a l'acord assolit el passat mes de juny amb la majoria dels sindicats, que suposa una adequació de les retribucions i a les diferents categories laborals amb complements que aniran d'entre els 300 fins als 400 euros mensuals. El regidor de Seguretat Ciutadana, Llorenç Bausà.
7: S'actualitza el complement específic dels policies i també el complement de destinació, adequant les retribucions del cos a la realitat operativa i organitzativa que té la policia local de Palma.
0: UGT convoca una vaga indefinida a la Canera de Sonrius de Palma.
5: Serà a partir de dia 24 d'agost, davant del que consideren una greu precarietat laboral i manca de seguretat pels treballadors. El sindicat assenyala que l'empresa responsable del servei, Atixa, i l'Ajuntament de Palma han ignorat les seves demandes malgrat els múltiples comunicats que els han fet arribar Juan José del Teso, responsable del sector serveis de la comunitat a UGT Illes Balears.
8: Se llevamos meses trasladando quejas y reivindicaciones del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, tanto en materia salarial, que apenas llegan al salario mínimo interprofesional, y en materia de seguridad y salud, situaciones muy importantes que solucionar en cuanto a seguridad con los animales. Y bueno, pues de estas reivindicaciones surge esta convocatoria de huelga.
0: I titular d'esports.
5: El Mallorca espera oficialitzar avui l'arribada d'Adrián Aliso i Hugo González de Oliveira disputarà avui hora baixa l'Alfa final del 200 metres escena dels europeus de natació.
0: Consultem la previsió del temps, Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
9: Bon dia. Avui dimecres a les Illes Balears pugen les temperatures i s'esperen màximes altes. Es podran superar els 36 graus a moltes zones i a l'interior de Mallorca els termòmetres poden arribar a 38 graus. Màximes previstes de 36 graus a Palma, 34 a Mahó i a Eivissa i 31 graus a Formentera. Aquesta tarda predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Demà dijous, temperatures que continuaran altes. Màximes de 35 graus a Palma, 34 a Eivissa, 33 graus a Mahó i 31 a Formentera. També serà un dia càlid amb sol i cel clar o poc ennuvolat. La nit serà tropical i les mínimes no baixaran de 26 graus a Formentera o 25 graus a Palma i a Mahó. És una informació d'AEMET.
0: Més notícies a les 2:10. Es queden ara amb la ronda territorial.

0: Sí, gairebé 11 minuts d'aquest dimarts 12 d'agost, jornada històrica per l'eclipsi d'avui hora baixa, que ja ha provocat restriccions de trànsit a molt de punts, la carretera de la Serra de Tramuntana a Mallorca, l'accés a Sacalobre i a Punta Nati a Menorca. També està tallada, per exemple, la carretera Andrat Sant Elm o la de Ses Salines al pàrquing d'Estrenca, entre d'altres. Tot d'un anam amb això, amb Júlia Blasco al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Margalida Blanquer. Arriba una nova pastera a Formentera.
1: Amb 11 migrants que se sumen als 60 interceptats ahir a la mateixa illa. A més, la Policia Nacional ha detingut a Eivissa 14 persones, una d'elles menor d'edat, acusades de patronejar 9 pasteres el mes passat.
0: Els menors d'edat ja no poden comprar begudes energètiques a les Balears.
1: Avui ha entrat en vigor el decret llei que regula la seva venda.
0: I en els esports?
1: El Mallorca espera oficialitzar avui l'arribada d'Adriana Aliso. I Hugo González de Oliveira disputarà avui hora baixa la final del 200 metres esquena dels europeus de natació.
0: Coneguem la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui dimecres a les Illes Balears pugen les temperatures i s'esperen màximes altes. Es podran superar els 36 graus a moltes zones i a l'interior de Mallorca els termòmetres poden arribar a 38 graus. Màximes previstes de 36 graus a Palma, 34 a Maó i a Eivissa i 31 graus a Formentera. Aquesta tarda predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Demà dijous temperatures que continuaran altes, màximes de 35 graus a Palma, 34 a Eivissa, 33 graus a Maó i 31 a Formentera. També serà un dia càlid amb sol i cel clar o poc ennuvolat. La nit serà tropical i les mínimes no baixaran de 26 graus a Formentera o 25 graus a Palma i a Maó. És una informació d'AEMET.
0: Tranquil·litat i normalitat per ara en el dispositiu de protecció civil amb motiu de l'eclipsi. El govern només comptabilitza a hores d'ara dues incidències relacionades amb l'operatiu per garantir la seguretat. Si bé és cert que s'ha hagut d'avançar unes hores al tancament d'algunes carreteres, des de la Direcció General d'Emergències s'afirmen que el comportament de la ciutadania està facilitant la seguretat dels desplaçaments. Enrique Mas, bon dia.
3: Bon dia. L'executiu calcula que hi ha prop de 2.000 persones fent feina de manera directa en l'operatiu. El director general d'Emergències, Pablo Garriz, ha comparegut en finalitzar la primera reunió del centre de coordinació, per ara les sensacions són positives.
4: De los 205 210 incidentes que hemos tenido esta mañana en el 112 registrados, solamente dos están vinculados con el operativo, por tanto, desde esta parte podemos decir que hay una tranquilidad importante en este aspecto.
3: Garriz ha assenyalat que fins i tot en algunes carreteres està registrant menys trànsit de l'habitual i ha assenyalat que els punts on s'estan registrant més aglomeracions durant les primeres hores del dia.
4: En la zona de Mallorca, donde estamos teniendo incidencias inicialmente, es la zona de Andratx-Esporles, ese tramo de carretera. Luego Ses Salines y la zona de Estrenc, que está cortada desde primera hora de la mañana. Luego Calatuén, Valldemossa y Canonges.
0: Ja comença a haver-hi aglomeracions a diferents punts i per evitar el col·lapse s'han hagut d'avançar talls de circulació i també de desviar el trànsit. Contant quina és la situació en aquesta hora per illes.
1: A Mallorca la circulació està restringida a l'MA10 entre Andratx i Valldemossa. L'accés des d'Andratx està tallat i entre Andratx i Sant Elm també. A Valldemossa es desvia el trànsit cap a Deià i Solla. El port de Solla està tancat a l'accés al far de Moleta. Esporles tanca els accessos cap a Banyalbufar i Estellencs. A totes dues poblacions els aparcaments estan plens i tancats, iguals que els de Calatuent i Sacalobre. També està tallat l'accés al port d'Escanonge, al port de Valldemossa, al cap de Ses Salines i en Estrenc. També al Puig de Randa. A Calvià s'ha tancat el carrer principal de Santa Ponça. A Formentor ja hi ha saturació. A les 3 de l'hora baixa, recordam, es tancaran completament tots els accessos a la serra i al Puig de Sant Salvador.
0: A Menorca es tanca la carretera entre Es Mercadal i el Monte Toro i també els accessos als fars de la Costa Nord, com Cavalleria. Punta Nati està tancada des de les 8 del matí, així com estava previst.
1: A Eivissa els talls de trànsit han començat a les 12 del migdia a l'aparcament d'accés a Cala d'Hort. A partir de les 3, progressivament, s'aniran tancant els accessos a les cales del municipi de Sant Josep.
0: I a Formentera restringirà només la carretera al cap de Barberia i també a Cala Saona. I tranquil·litat de moment en un dels enclaus també més significatius, a Platja de Palma, on a aquesta hora l'afluència encara és l'habitual d'un dia d'agost. Hi ha gent passejant pel passeig i per la platja i l'eclipsi ja és tema de conversa entre els que són per allà. Ens ho explica la nostra companya Neus Gil. Bon dia.
5: Bon dia, per aquí on som, prop del balneari 1. Fa uns minuts hem començat a veure arribar els primers valents que han decidit passar aquí tot el dia per guardar lloc i aconseguir la millor imatge de l'eclipsi. Els escoltam.
6: Podemos

0: C'est allí, arriba, para ver el eclipse.
1: I'm setting up to catch the eclipse. I'm planning to stay here the whole day. We found our spot yesterday, and I wanted to make sure that I had this spot today.
2: Yo tendré que improvisar. Yo ya estuve aquí el día del espejo, vi que se puede hacer las fotos, que se va a ver el eclipse. Entonces, bueno, tengo más o menos idea. Sé por dónde me voy a mover y va a ser por esta zona.
3: Mentrestant, tots els accessos a primera línia de platja de Palma estan tancats als vehicles privats des de les 12. La policia local adverteix que la zona no està preparada per assumir una arribada massiva de cotxes i recomana arribar-hi en transport públic o a peu. Sentim el cap de la policia local de Palma, Guillem Mascaró.
4: És garantir la mobilitat interna dins espais, la possibilitat de via d'evacuació per desplaçar gent que tingui situacions crítiques i garantir l'accés a l'aeroport de Palma i en els hospitals de referència, són Llarça i són Espada, i per tant hem de fer una sèrie de detalls.
3: Es tracta d'un dispositiu multidisciplinari que es prepara des de fa mesos. Els bombers han reforçat també l'assistència mèdica amb un hospital de campanya i 7 ambulàncies per poder fer un primer triatge i evitar trasllats innecessaris als hospitals. Ens ho explica el cap de bombers, Eder García.
5: Un punt crític és la zona d'aquí de Platja de Palma per la gran afluència de gent que hi ha. Han previst un hospital de campanya bastant important per alliberar trasllats a l'Hospital de Son Llàtzer i Son Espases, sobretot, i disposarà d'unes 7 ambulàncies amb doctors, ambulàncies avançades, i des d'aquí farem un primer triatge.
3: De moment, però, el missatge que transmeten els responsables del dispositiu és clar, normalitat absoluta a la platja de Palma.
6: Gràcies, Neus. La Serra de Tramuntana és un altre dels llocs que també ha generat molta expectació. Des de primera hora del dematí, és el nostre company Lluís Mestres. Bon dia.
7: Bon dia. Els municipis de la Serra de Tramuntana són objecte de desig, destinació preferent, especialment avui, abans que tanquin l'accés per carretera d'aquí a uns minuts. A primera hora del matí ja hem vist com arribaven turistes i algun resident amb la intenció d'aparcar i cercar un indret on veure l'eclipsi. S'han trobat, però, que la foradada està avui tancada.
8: Nuestro plan era ver el eclipse aquí en el mirador de esa foradada. Llevamos con esto cogido desde enero y bueno, pues nos hemos encontrado con que está cerrado, no sabemos muy bien por qué. Intentaremos, pues, si no podemos aquí, buscar otro sitio que tenga la misma orientación.
7: D'allà es converteix en un poble de concentració de turistes. Entre ells hem trobat un grup de gimnastes de San Francisco, als Estats Units, que fa una setmana han arribat a Mallorca, en concret a la Serra de Tramuntana, per veure l'eclipsi. Ho faran des de la mar. És un viatge de luxe. Ho explica el seu guia.
9: Forme part d'un grup, estem fent un viatge d'una setmana, es tracta d'un gimnàs de San Francisco, que són tots membres del gimnàs, i estem fent un viatge d'una setmana amb motiu de l'eclipse.
7: L'exèrcit també s'ha desplegat per la Serra de Tramuntana, avui fa controls de carreteres, aparcaments plens, a Deià, alguns cotxes s'aturen també a vora de la carretera, tot i que està prohibit. A Deià, els supermercats avui han venut tot el que tenien, han fet curt de previsions.
10: La gent va com a loca comprant tot, ja no tenim fruita, una locura pitjor que ens acondem.
7: Són alguns dels exemples de les hores pròleg a l'eclipsi, el que es convertirà en les pròximes hores que venen, a l'hora baixa, en una autèntica bogeria.
6: Gràcies, Lluís. A Cala d'Hort, a Eivissa, des de les 12, està tallat el pas a cotxes i només es deixa accedir fins a l'aparcament. N'hi ha, però, que ja han vingut abans i passaran tota la jornada a la platja per veure l'eclipsi. Ignasi Gras, bon dia.
11: Aquí a Eivissa les restriccions han començat des de bon matí. A les 12 ja estava tallat el pas a cotxes cap a Cala d'Hort, el mirador emblemàtic de l'illa des d'on cada tarda centenars de persones s'acosten a veure la posta de sol i que avui també gaudiran de l'eclipsi. Per poder accedir i trobar lloc per aparcar, ja de bon matí hem trobat famílies i grups d'amics que passaran el matí calorós d'avui a la platja i ja allargaran fins a la tarda per veure l'eclipsi.
12: Nos lo explicaron hace un par de días, el jueves pasado creo, que nos dijeron, oye, que a partir de las 4 habrán restricciones, tal, pero no, bueno. No hicim molt cas.
13: Llavors el que hem fet és matinar per venir a la platja, per no perdre la reserva del restaurant i poder estar aquí tranquil·lament, venir amb temps, aparcar bé. Ja te digo, totalmente casualidad el estar hoy aquí, però bueno, ja ha salido así, bueno, casualidades de la vida, pues mira, aquí estamos.
14: He traído dron con varios cargadores portátiles para grabar casi una hora y media, he traído la mini pocket, he traído también una cámara, he traído, bueno, el móvil también con el trípode.
11: A partir de les 3 de la tarda s'amplien restriccions aquí a l'illa, sobretot al municipi de Sant Josep. Entre d'altres, el dispositiu afectarà a Caló de Soli, Cala Comte, Cala Llantia, Cala Tarida, Cala Molí, Cala Badella, Cala Carbó, Sa Talaia, Cap d'Esfalcó i Escodolà.
6: També s'esperen, gràcies Ignasi, en Bossos a Menorca, on hi ha restriccions per saber com s'està preparant per veure l'illa aquest eclipsi al pont d'en Gil, a Ciutadella, i és la nostra companya Clara Ceballos.
15: Sí, Menorca es prepara per a l'eclipsi d'aquest vespre, però el gran repte logístic es viu ja aquí als accessos. Ens trobem en un dels 9 punts estratègics que ja estan tallats al trànsit per evitar col·lapses a les cales i a les zones amb bones vistes cap a l'oest, que és on es podrà veure aquest eclipsi solar total. L'expectació és màxima, de fet, des de primera hora del matí ja veiem persones que s'apropen aquí a Pont d'en Gil per examinar el terreny i decidir on s'ubicaran exactament per veure l'espectacle astronòmic. D'altres, sobretot els turistes estrangers, el veuran des del seu hotel o apartament.
16: We can walk to the coast from where we're staying.
17: Donc on espera que serà un bon espectacle.
18: Vamos a ir al punto en Engil para ver la puerta del sol y esperamos ver el eclipse también.
15: De cara al capvespre, les autoritats insisteixen que cal sortir de casa amb molta antelació si es vol arribar als miradors i als punts de costa habilitats. Un desplegament sense precedents en una jornada on la mobilitat és ara mateix la principal preocupació.
6: 2:21, parlem ara d'altres qüestions, de successos. 71 persones han arribat a les darreres hores a Formentera en 4 pasteres, la darrera avui a les 6 de la matinada, amb 12 migrants a bord d'origen magrebí que han estat interceptats a 30 milles al sud de l'illa. Amador Bausà, bon dia.
19: Bon dia. Ahir n'arribaren 60 més en 3 embarcacions. Una va tocar terra de vora un hotel de la Mola amb 21 migrants a bord, una altra al far de la Mola i la tercera va ser detectada a 20 milles de la costa sud. Segons dades de la delegació de govern, des de començaments de l'any han arribat a les costes de les illes 230 pasteres amb 4.349 migrants en situació irregular.
6: A més, la Policia Nacional d'Eivissa ha anunciat la detenció de 14 persones a les que acusa d'haver patronatjat 9 pasteres fins a les costes pitioses durant juliol. Un dels detinguts és menor d'edat. Hauria enduit a 154 migrants de manera irregular a les pitioses.
19: I la Policia Nacional ha detingut uns pares a Palma per suposadament haver abandonat els seus fills menors d'edat a un habitatge insalubre i que no complia amb les condicions d'habitabilitat.
6: I un darrer succés, un veí de Palma de 55 anys ha mort en un accident de parapent en un cim d'Osca. Després de sobrevolar la zona i localitzar l'home, la Guàrdia Civil l'ha traslladat a Jaca, on l'esperaven els serveis funeraris per dur-lo a l'Hospital Provincial d'Osca. Més qüestions. Els menors d'edat ja no poden comprar begudes energètiques a les Balears. Avui ha entrat en vigor el decret llei que regula la seva venda, aprovat divendres passat pel Consell de Govern, una norma que compta amb el suport de nutricionistes, famílies i comunitat educativa.
20: El consum de begudes energètiques està cada vegada més normalitzat entre els adolescents, productes perillosos que poden crear addicció i dependència, ja que contenen una gran quantitat de cafeïna i sucre. Manuel Moñiño és president del Col·legi de Nutricionistes i Dietistes de les Balears.
21: Es una medida preventiva de salud pública para proteger a los menores de este tipo de bebidas que pueden crear adicción, problemas psicológicos, cardiovasculares e incluso dependencia, además de trastornos del sueño, hipervitaminosis y también incrementar el riesgo de obesidad por el alto contenido en azúcares.
20: El govern intenta frenar el consum prohibint la venda als menors de 18 anys de qualsevol beguda que tinguin un elevat contingut de cafeïna, en concret que la seva concentració sigui igual o superior a 15 mg per cada 100 ml. Una mesura que aplaudeixen els docents, tot i que dins dels centres educatius ja estava prohibit el seu consum, no és tan fàcil que fer complir la norma. Alerta Joan Ramon Xamena, president de l'Associació de Directors de Secundària de Mallorca.
22: Així com, per exemple, sí que el tema del mòbil està ja molt desenvolupat, quan tu veus un mòbil en tot un procediment, clar, en aquest cas no hi ha aquest procediment. A les 8 de matí ja que venen més accelerats que per que venen de festa, més de venir a dormir. Tot el que és la seva atenció dins classe, les molèsties que creen en els altres companys, en el professorat, el nivell de conflictes es pugen molt per aquest estat.
20: Per això demanen suport a les famílies perquè no s'hi comprin i perquè ajudin a controlar que els menors no accedeixen a aquestes begudes per altres vies. Montse Juan és directora de l'Institut Europeu d'Estudis en Prevenció, diu que és una feina de conjunt.
23: I demanant compromís a les famílies de que també prenguin consciència i deixin de comprar aquests productes de consum familiar o com refrescos. Aleshores, aquí s'ha d'implicar tothom, els comerciants, que prenguin consciència i no ho venguin perquè hem de protegir les persones menors, a les famílies que sàpiguen que això és nociu i tampoc ho comprin.
6: I més qüestions. Els policials locals de Palma cobraran a partir d'aquest mes un plus de fins a 400 euros mensuals. L'Ajuntament dona així compliment al pactat amb els sindicats.
0: La Junta de Govern ha donat avui el vistiplau a l'acord assolit el passat mes de juny amb la majoria dels sindicats, que suposa una adequació de les retribucions a les diferents categories laborals en complements que aniran d'entre els 300 i els 400 euros mensuals. El plus s'abonarà la nòmina d'aquest mes i en caràcter retroactiu des de 1 de gener d'enguany. El regidor de Seguretat Ciutadana és Llorenç Bossa.
1: S'actualitza el complement específic dels policies i també el complement de destinació, adequant les retribucions del cos a la realitat operativa i organitzativa que té la policia local de Palma. Amb aquest acord el que fem és continuar modernitzant i transformant la policia de Palma per adaptar-la a les necessitats de la ciutat d'avui i dels pròxims anys.
0: La millora salarial es complementarà a l'adequació de les places d'agents i comandaments a l'operativa real, un dels punts més polèmics del pla d'ordenació del cos que va enfrontar els sindicats policials i l'equip de govern mesos enrere i va provocar el nomenament de Boussà en el càrrec en substitució de Mercedes Celeste.
6: I UGT ha convocat una vaga indefinida a partir de dia 24 a la Canera de Sonreus davant del que consideren una greu precarietat laboral i manca de seguretat pels treballadors.
19: El sindicat assenyala que l'empresa responsable del servei, Atixa, i l'Ajuntament de Palma han ignorat les seves demandes malgrat els múltiples comunicats que els han fet arribar. UGT critica, entre altres coses, que es mantenguin les nòmines dels professionals en el salari mínim i que les seves condicions en matèria de prevenció de risc i salut laboral segueixen sense millores. Escoltam a Juan José del Teso, responsable del sector serveis a la comunitat a UGT Illes Balears.
2: Se lleva un mes trasladando quejas y reivindicaciones del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, tanto en materia salarial, que apenas llegan al salario mínimo interprofesional, y en materia de seguridad y salud, situaciones muy importantes que solucionar en cuanto a seguridad con los animales. Y bueno, pues de estas reivindicaciones surge esta convocatoria de huelga.
6: 2:27 per la mare d'actualitat esportiva.
20: Pendents que el Mallorca faci oficial el fitxatge d'Adrián Lisso, l'acord amb el Saragossa estaria ja tancat i l'estrenent de 21 anys arribaria cedit amb opció a compra. Aquesta passada temporada ha jugat la Lliga cedit al Getafe, on va tenir un paper protagonista, sobretot a la primera part del curs, mentre la resta de la plantilla ja es prepara per donar el sus a la temporada amb el debut a la segona divisió contra el Valladolid. Dissabte a Somos i en natació als europeus que s'estan disputant a París, Hugo González d'Oliveira nedarà avui hora baix a la final dels 200 metres esquena. Ahir es va classificar amb el 7è millor temps i la mallorquina Estela Tornac ha acabat 5a la final de la mateixa prova.
6: I avui a la cultura parlam de música, teatre i de l'eclipsi.
19: Avui a Eivissa, a la platja de Serenal, en el passeig marítim de Sant Antoni, tindrà lloc el Feels Like Festival. Oferirà un escenari a l'aire lliure on la música electrònica i un dels fenòmens astronòmics més importants dels darrers anys aniran de la mà. El festival proposa viure l'eclipsi amb els peus a l'arena, enfront de la mà i amb alguns dels noms més destacats de la música house, com Jamie Jones, Frankie Rizzardo o Miguel Antones. Tot això entre les 4 de l'hora baixa i la mitjanit. I a l'Auditori de Porreres, a les 6:30 de l'hora baixa, es viurà una jornada de teatre de barra, un format que acosta les arts escèniques al públic mitjançant representacions breus i intenses. Es realitzaran 3 funcions d'accés gratuït, amb places limitades, i els organitzadors asseguren que la funció serà compatible amb l'eclipsi, ja que haurà acabat abans.

Idò, amb la cultura arribam a les 2:30 en aquesta jornada que estem, com saben, ben pendents de l'eclipsi. Demanàvem precaució, seny, i que tot transcorri en la millor de les normalitats. Gràcies per la seva atenció. Els serveis informatius d'aquesta casa tornen demà a partir de les 7:25 del matí.